0: Molt bon dia a tots els seguidors de Ràdio Murta.
1: Soc en Pau Piqué.
0: A tots els amics de Manu Blanco, bon dia a tothom i celebreu el dia amb mi.

Aquests són els nostres consells. Nou moscada. Si vos estimeu més rear la nou moscada en lloc d'utilitzar-la en pols, li podeu treure el màxim de rendiment comprant les nous senceres i conservant-les dins un pot hermètic a un lloc fresc. Heu de tenir en compte que la nou moscada s'ha d'utilitzar de manera moderada, perquè l'excés podria perjudicar el millor dels plats.

Hola, som en Jaume Anglada i vull enviar un saludo enorme a tots els amics de Ràdio Murta i molt especial en el nostre amic, en el nostre superamic, en Manu Blanco, que hi sempre mos posa la millor música en la millor companyia. Gràcies, Manu, i gràcies, amics de Ràdio Murta.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som
1: en
2: Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

coneguem les nostres dites i refranys. Abans, va dir en Quinyot, se diu al·ludint en els remeis que s'apliquen quan ja no és hora.

0: Sonda Maria Lídia d'aquí als Concos.
1: Sonda Maribel de Palma. Mi nombre es Marisol y llamo desde Bunyola.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Oli d'escotxa. Si vos toqueu alguna peça de roba mentre arregleu escotxa, cobriu la part tacada amb mantequilla. Deixeu que actuï durant uns 15 minuts i després fregueu amb polvos de talc. A continuació, només heu de fer neta la roba normalment i ja està.

coneguem les nostres dites i refranys. Dits, dits, va dir l'organista. Dit, dits, que vent no en falta. Se diu al·ludint o dirigint-se a un qui vol fer una cosa sense saber-ne, malgrat tenir a la seva disposició els elements necessaris.

Aquests són els nostres consells. Aguiat salat. Si després d'estar totes de matí preparant el dinar vos ha quedat seguiat massa salat, no vos apureu. Poseu un raig de gaseosa i deixeu que reposi uns minuts. Compensarà l'excés de sal.

0: Eran tiempos de Sonny Crockett, Ferrari blanco y traje beige.
1: Coneguem els nostres dites i refranys. No hi ha carn sense ossos. Vol dir que totes les coses, per bones que siguin, tenen qualque cosa que no és tan bona.

Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tot a Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.

Aquests són els nostres consells. Ous bollits. Els ous no se rompran quan les poseu a bollir si teniu la precaució de posar a l'aigua d'esbollir un raig de vinagre.

0: Som na Maria des Molinar. M'he dit Maria i som de Palma. Anna Maria de Porreres.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Sabíeu que el polític, científic i escriptor Francesc Aguiló Fortesa va morir l'any 1956 a la capital sud-americana de Bogotà?

0: Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971-66-54-13. Gasolinera BP Las Palmeras, con servicio de AdBlue en surtidor y garrafas, servicio 24 horas de cajero automático, bombonas de butano, venta de leña, hielo y tienda supermercado, con máquina autolavado y lavado a presión. Gasolinera BP Las Palmeras, en carretera Arenal Cabo Blanco, kilómetro 3,5, teléfono 971-740739, 740739.
1: Como maleta experta en viajes, te garantizo que si lo que quieres es viajar fácil disfrutando desde el primer momento, nada como viajar con Betravel. Con Betravel Easy, cancela pase lo que pase hasta 24 horas antes y asistencia 24/7.
2: Betravel, viájate la vida. Seguro opcional RACE. Consulta condiciones en betravel.com.
3: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estem implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.
4: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

10 llocs que formen part del dia. El cafè de primera hora, una menjada tranquil·la, un sopar que s'allarga. I a Manacor, xarop ha tornat per acompanyar cada moment. Berenars, dinars, sopars i bon ambient. A la plaça, Ramon Llull, xarop, el teu lloc de sempre, renovat.

Hola, som en Damià Tomàs. Espero que als oients de Ràdio Murta els hi agradin les meves cançons. Un salut a tots els oients i a grup 4, Ràdio Murta i Manu Blanco. Bones.

0: Martí Serra, 971-44-31-44.
1: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.

Coneguem les nostres dites i refranys. Saigo pels bous. Ho diuen els que menysprenyen saigo.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just by Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just by Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el foc xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Brasses enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el foc faci la seva màgia.
2: Hola Manu, soy Nati de Son Oliva. Quisiera escuchar Las Noches de San Juan de Bertín Osborne y felicitar a tu hijo, que se me ha olvidado, jolines. Juanma, te felicito. Y a mi hermano Juan Bautista, a mi yerno Juan, y nada, que pase, y a todos los Juanes, por supuesto, que pasen un feliz día todos, ¿vale? Venga, un besote muy grande. Juanma, felicidades, ¿vale?

0: Rancho Bonanza, abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche, con cocina abierta excepto de 17 a 19 horas, con menús caseros de martes a viernes y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante, comida deliciosa, trato familiar inmejorable, con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, que reviolés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971 26 1087. Móvil WhatsApps 633 26 00 16. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Bonísimo! Tomeu Barceló S.A., empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A., carrer Eivissa 16 de Campos, telèfon 971-650304, 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estam implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.
2: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Mocedades y se la quiero dedicar a todas estas personitas que están en hospitales y residencias. A Natesson Oliva, a Marga, a Ginés, a Carmen, a toda esta gran familia que es Radio Murta. Muy especialmente para vosotros. Muchísimas gracias, Manu.

0: cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps, vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de sa millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
1: Els estius, ses berenades, ses excursions...
2: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly, tot una vida compartint moments.
3: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juanito Vives. T'esperam a la carretera Palma-Manacó, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juanito Vives, sembrant futur des de 1910.
4: Bon dia, Ràdio Murta, m'agradaria sentir campanitar de l'aldea. Avui és el meu sant i me l'he dedicat jo. Gràcies. I felicito totes les Joanes de la família de Ràdio Murta, que segurament que són moltes. Vale. Moltes gràcies, Manu. Són les Joanes de la Calanda de Sant Pere, que no t'ho he dit, però és igual. Supos que per sabó ja m'has conegut. Gràcies.

0: El oro ha vuelto a subir de nuevo. Tenemos los precios tanto de compra como de venta actualizados cada 60 segundos. Es la única forma de poder pagarles el precio real al momento. Nuestra página web para seguir estos precios es comprooroplazaprogreso.es.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en Esquerra Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.
2: A Son Mut Nou hi trobaràs tota la veritat de Figueres de les Illes Balears, així com moltes d'altres de tots els països del món. 3.200 figueres de 1.436 varietats diferents de totes les col·leccions, amb la recuperació i conservació de les 289 varietats autòctones. Són Mut Nou, visites guiades dimarts, dijous i dissabte de les 8 del matí a la 1 del migdia i també amb visites a convenir. Són Mut Nou té més de 20 productes de figuera fets de forma artesanal. Són Mut Nou, camí d'Espelmé, quilòmetre 3,200, polígono 39, parcel·la 58, camí de la Torre de Llucmajor. Més informació en el 646-633-259. 646-633-259. Són Mut Nou, t'hi esperam.
3: Bon dia, Manu. M'agradaria que per dia 24 me posessis una cançó a dues per na Catalina Morell, que està malalteta i s'entretén molt en ràdio multa, en ràdio multa. I la salut, que som una amiga i veïnada de fa molt d'anys. Que si ell em fa 79, jo em faré 83. Gràcies i molt d'anys.

0: Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
1: De mis secretos deseo

0: Protegeix la teva casa i segona residència amb alarma Establissa, l'alarma líder, sense quota d'alta i amb el nostre exclusiu servei d'intervenció immediata, amb bases estratègicament distribuïdes a les illes per una ràpida intervenció. Aprofita ara la nostra oferta de 10,20 euros al mes i va inclòs els 6 primers mesos. Instal·lació gratuïta el dia i hora que vulguis. Crida al 900 535 961 o entra a alarmastrablissa.es. Trablissa, 50 anys protegint allò que més li importa.
1: ¿Buscas una experiencia diferente en Mallorca? Con Vuelta a Isla viajarás de Palma a Sacalobra en tren, tranvía y barco. Una ruta por los paisajes más espectaculares de la Serra de Tramuntana. Sin coche, sin prisas. Reserva en tourmallorca.com o en el 971-630-130. Vuelta a Isla, el mejor plan en familia, con amigos o a tu aire.
2: Radio Murcia, somos un Bernat de Campisclafart. Y voy a solicitar una canción d'en Tomeu Penya, a veure men, si amb aquest fred que fan, no l'alegrarem un poc més i tindrem un poc més de calor. Au, gràcies, adiós, adiós.

cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.

Angelo Glari, il no sap ni a fiones. Té barcelles d'ignorància i de pena.

0: on tindrem els millors famosos de la illa, a part de visitar els millors restaurants, fer les millors activitats d'estiu i, com no, disfrutarem de Marineland cada setmana. No vos ho podeu perdre aquí a Ca Vostra, Canal 4, bon si no. Còctel d'estiu, pròximament. Salut!
1: OK Travel Marruecos. La aventura continúa. Estamos emocionados de ofrecer una segunda salida a Marruecos.

0: 174.
1: Bon dia, Radio Murta. Som en Xisco dels Bunyols. M'agradaria escoltar la cançó La mort de la Margalida, de la Maria Elma Bonet. Te la dedico a tu i a tots els que els agradi aquesta cançó. Au, vinga, molta salut.

0: Este 3, 4 y 5 de julio, prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los Morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Carabal en un show lleno de sorpresas. Los Morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
1: Nueva temporada en Gaspar Bou, ropa masculina en muro. Atención personalizada, especialistas en tallas grandes, ropa juvenil, sport, trajes, moda internacional. Teléfono 971-5371-63, 53-71-63. Su tienda de ropa para hombre es Gaspar Bou. Calidad al mejor precio. Abierto mañanas y tardes. Sábados y domingos abierto por la mañana. Lunes cerrado. Calle Mossèn Jaume Mollet, junto a Ayuntamiento de Muro. Gaspar Bou.
2: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
3: Hola, bon dia. Manu, som la Margalida de Campanet i m'agradaria dedicar el sitio de Saragossa, que a mon pare li agradava molt, per això el dia del seu sant, dia 29. I també la dedicaria a el meu fill Pere Antoni i en el meu nebot, Pere Joan. I a tots els que facin festa. A tots, i que els agradi molt. I, bueno, si vol posar després una altra cançó, no passa res, però el que a tu et pareixi. I la me poses ja bé. Divendres o dilluns, però que sigui a la darrera hora. Moltíssimes gràcies, Manu, i que pugui telefonar molts anys. Adéu.

0: Atención menores de 21 años. Aqualán los sábados y domingos de mayo y junio por solo 20 euros. Te renta. Promoción válida comprando en la taquilla del parque o en nuestra web aqualán.es. Recuerda, los sábados y domingos de mayo y junio a mitad de precio. Tu entrada a Aqualán por solo 20 euros si has nacido durante o después de 2005. Literal.
1: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, rialles i moltes sorpreses t'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8 i mitja de vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap.
2: Fins aquí la vostra música. De dilluns a divendres a Ràdio Murta la vostra música a partir de les 10 del matí. Per poder triar la vostra música heu de telefonar al telèfon 971-43-9785. Heu de dir el vostre nom, de bon mos telefoneu, la cançó que voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I si la voleu per un dia en especial, mos ho deis en temps perquè la puguem programar. La vostra música, 971-43-9785. Gràcies per estar aquí, gràcies per triar i escoltar Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Ho eres netes. Hi ha dies que esteu fent nets el vidre de les ueres tots els temps. Proveu aquest consell. Feu-los nets al dematí amb aigua i sabó. Aclariu i deixeu aixugar en soratge. Estaran tot el dia perfecte i sense pols.

0: Hola, jo som una Marga Pocoví.
1: Hola, jo som en Vial Tous.
0: Bueno, i enviem una forta ferrada i una pesada molt forta a tots els oients
1: de Manu Blanco
0: de Radio Murta.
1: Això mateix. Besitos. Ciao.

0: per la Palma.
1: Di Maria e Visca Santa Maria.
2: Sonna Maria de Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A O per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. O per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. En pàrquing gratuït. O per Grams.
1: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.
2: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, riaes i moltes sorpreses t'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8 i mitja de vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap,
3: Chip Chap. Vinicanella. La muntanya es troba amb el mar. Disfruta d'uns instants, entrevistes infinites i moments de calma. Experiència mediterrània, entre vins i converses que s'allarguen mentre el sol es pon. Restaurant Vinicanella. Relax, sabor i ambient a cada plat.
4: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima perquè m'agradaria estar a Palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

Aquests són els nostres consells. Llevar una etiqueta. Si no podeu llevar una etiqueta d'una botella, proveu a posar-li un poc de crema hidratant. Deixeu-la durant un dia i veureu que tan sols fregant un poc se desferra sense cap problema.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol. Oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.
2: Disfruta de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.
3: ¿Oyes eso? No es el verano, es tu terraza pidiendo ayuda. ¿Una sauna al aire libre? Tenemos la solución. En Toldos Palma no vendemos simples toldos, creamos auténticos oasis. Toldos y pérgolas a medida, elegantes, resistentes, con motores y automatismos para que su uso sea fácil y cómodo. Llámanos al 971-284698 o entra en toldospalma.es. Toldos Palma, ponemos sombra donde más la necesitas.

coneguem les nostres dites i refranys. Mal camí passa lo prest. Se diu per estimular a fer una cosa que desagrada, però que no se pot eludir.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, queridos oyentes. Esto es Radio Murta y es mi amigo Manu Blanco. Y yo soy King África. Un saludo.

0: Són la Beatriz, d'aquí de Bunyola.
1: Som en Bernat de Vivero.
2: Som en Biel de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971-72-58-28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams.

0: A mi som en Jaume Sureda. I si no fos, si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco, res no seríem.
1: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
2: Ja són aquí les festes de Sant Marçal. Marratxí celebra el seu patró amb música i activitats per a totes les edats. Concerts amb Nacha Pop, Alfred Garcia, Pol de Gai i l'humor d'Agustín El Casta. Festes aquàtiques, ballades populars, correfoc i després de molts anys torna la cursa de carretons. Del 18 al 30 de juny viu la festa, viu Sant Marçal. Més informació a marratxí.es, Ajuntament de Marratxí.
3: ¿Has dejado de sonreír como antes? ¿Evitas masticar ciertos alimentos o salir en las fotos? Con más de 15 años de experiencia en rehabilitaciones Full Arch, el doctor Estanislao Planas ayuda a recuperar dientes fijos incluso en pacientes con poco hueso y casos complejos. Pide tu valoración sin compromiso. Clínica Doctor Estanislao Planas. Devolviendo sonrisas.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Just Bikes Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Just Bikes Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: Els estius, ses berenades, ses excursions...
3: Canvien els anys, però hi ha coses que sempre queden. Kelly. Tot una vida, compartim moments.
4: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb font de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Colls groguencs. A vegades, els colls de les camises blanques de cotó acaben per tornar groguenques. Podeu intentar tornar-li el seu color blanc fregant amb un pedaç humit amb aigua oxigenada. Després d'aquest tractament, renteu la camisa amb aigua i detergent. Quedarà blanquíssima.

0: Anem endavant a la Palma.
1: Nom Rosa i telèfon des de Porreres.
2: Som en Joan d'Esport de Soia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Amics, oients de Ràdio Murta, molt bon dia a tots. Sóc en Pau Piqué. Us volia traslladar la meva salutació des de la península i dir-vos que aviat espero poder estar aquí a Mallorca, com he fet diverses vegades que he vingut, i saludar-vos directament des de l'emissora. Bon dia a tots i disfruteu d'aquest paradís que teniu. Salutacions, Manu. Fins a la propera.

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets en forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tastau també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Fent camí, ses coses d'Esgüell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
1: Així és, molt bones tardes. Aquí vos saludo un servidor, som a Manu Blanco, amb una camiseta de, del Consell del Grup Güell. Ja posarem alguna foto a les xarxes socials. I avui tenc la sort i el gust, malament sempre feim un pot de broma, de tenir aquí a Ràdio Murta, a 88.4, 104.2, Zona Nord, i a Menorca, a 90.8, en el seu president, el meu bon amic, en Xisco Bausà. Xisco, molt bones tardes.
2: Molt bones tardes. Hombre, per primera vegada te poso una camiseta, contraèdicació, tot.
1: Però què te penses, que m'he despullat?
2: No, bé, no te poso una camiseta, no cobraries, ara és la feina. Bé, avui duim una salota guapa i simpàtica.
1: Així me va bé.
2: Els voluntaris de Mater. M'he equivocat.
3: Sí. No, no, gent, ni mica. Talment, és així.
2: Avui, com les senyors de gra, que diuen guapes i simpàtiques, i m'ha sempre al contrari.
1: I mira, ja estic content, però si me dius el teu nom, doncs pues, encara millor.
3: Sí, sí, mira, som Teresa, Teresa Vallespí.
1: Teresa Vallespí.
3: I talment, ha dit en Xisco, som la directora i responsable de l'àrea d'identitat, innovació i voluntariat de l'organització Mater.
1: Ui, que bé, perquè ja saps que tant el que és el grup Güell, com grup 4, com Ràdio Murta, sempre que mos podem ficar en un tema ajudar, ONGs, o tema solidari i de més, nosaltres encantadíssims, i cada vegada més, i s'està fent una feina apuntant cap a, cap a aquest sentit. Així que benvinguda per la part que mos toca.
3: Gràcies.
1: I molt bona iniciativa també d'en Xisco i del grup Güell de contactar amb altres. Així que, quan vulgueu, començant, perquè jo m'interessaria saber un poquet la col·laboració que tindreu, Xisco, Teresa, entre aquestes dues marques, aquestes dues associacions.
2: Molt senzill. La setmana passada van tenir reunió, però jo va ser encantador la reunió, perquè ens van rebre els braços oberts i tot d'una... ens van posar d'acord, perquè pensàvem el mateix. La part social és molt important, tu saps... que és l'equip nou, aquests 8 anys, han fet un canvi més a la social, i això...
1: Molt encertat, Xisco, t'ho dic de tot cap.
2: I és que per part d'ells vam estar 2 hores i pico i no em vaig quedar més temps perquè tenia una altra reunió, però va ser molt guapo, m'ho van ensenyar les instal·lacions, m'ho van mostrar les persones, i nosaltres, com a grup Güell, estem molt orgullosos que aquestes persones, que per problemes, quan nosaltres estem un poc amagades,
1: els donaran visibilitat.
2: Correcte, com van fer a Sapullars Castell, sí. A la gent del Síndrome de Down,
1: sí.
2: I com farem també amb Mermet, i això és molt guapo.
1: És molt guapo. Però si te pareix, Xisco, li vull demanar a na Teresa que mos expliqui, perquè, raro, però encara no coneguem bé el que és Mater.
3: Mm-hmm.
1: Que mos expliquis un poquet.
3: Molt bé, sí, bé, sí.
1: Jo sé el que és Mater, traduït en llatí, però que mos diguis tu què és Mater,
3: què és el que estan xerrant. Sense cap dubte. Mater som una entitat social que duim més de 60 anys, concretament 62 anys.
1: 62 anys.
3: D'història, ets la nostra, sí. Vull dir, dedicant-nos a lo que des dels seus inicis, que és acompanyar i donar suport a persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament. Val? I això ho feim al llarg de tota la trajectòria vital d'una persona. Val? Des del moment que neixen, avui on tenim ja serveis d'atenció primerenca, on tenim infants i menuts entre 0 i 6 anys, fins, vull dir, després, vull dir, persones que, vull dir, que acaben els seus dies malauradament en nosaltres. Qualsevol moment de la vida d'una persona que tingui una discapacitat intel·lectual, qualsevol necessitat que tinguin, allà matèries per donar-los aquell suport o aquella prestació que realment ells mos demanin.
1: Què és el que feis a Mater amb aquests amics amb segons quines discapacitats intel·lectuals?
3: Sí, què feim? Prestem serveis. Serveis que realment tenen l'objectiu de millorar les condicions de vida de qualsevol persona. Vull dir, què és el que vol qualsevol ésser humà? Tenir una bona vida, no? Pues, és el que procuram fer allà a Mater. Vull dir, prestar prestacions i serveis i acompanyaments que millorin condicions de vida. I això ho feim a través de serveis. Serveis com puguin ser el servei d'atenció primerenca. Val? On hi ha nins i nines d'aquestes edats que he comentat, 0 a 6 anys, i hi ha un equip multidisciplinar format per fisioterapeutes, logopedes i demés, que el que pretenen és treballar tot aquell deteriorament cognitiu, per tal que a poc, vull dir, vagin agafant autonomia i aquella discapacitat que varen tenir quan varen néixer arribi a minvar.
1: Que se sentin útils.
3: No? Total.
1: Aquí anem.
3: Total, després tenim una escola, ¿vale? Som un centre d'educació especial on hi ha alumnes amb necessitats educatives especials. Tenim un centre ocupacional, centre de dia, residència, habitatges tutelats, habitatges supervisats. Tenim un club esportiu perquè ens encanta l'esport.
1: És més gran del que jo pensava, Teresa.
3: Sí.
1: Això engloba moltes coses.
3: Som al voltant de 1.800 persones.
1: 1.800?
3: A les que acompanyem i les seves famílies. Perquè, clar, darrere cada persona hi ha una família que realment necessita tant o més suport que seu fill o filla.
1: Perquè quantes vegades dèiem a Teresa... Qui cuida des que cuiden.
3: Efectivament.
1: No és així. De vegades els tenim que no pensar, perquè això afecta molt.
3: Total, total. Pues sí, estem aquí, saps, vull donar suport, ja me diràs, vull dir, a vegades atenem a les famílies abans de que neixis nadó. En el servei d'atenció primerenca que he dit, a vegades vull ja començar a atendre a partir de l'equip de psicòlegs en aquella mamà, vull dir, que ha rebut un diagnòstic i que sap que durarà un nadó, que tindrà una discapacitat intel·lectual a desenvolupament. Vull dir, des del minut menys...
1: Sí.
3: Ja començàvem a acompanyar i a donar suport a aquella mamà en tot allò que serà una criança.
1: Quina bona feina que feis.
3: Una mica especial, no? I sí, i diversa, no? I un poc això no és el que ens dedicam.
1: Ja me diràs. Sí, ja sí. Me diràs. Xisco, jo, per exemple, el tema de discapacitat intel·lectual de dins els límits de cada un, jo, nosaltres, per exemple, tu saps que jo becaigo de tres globs.
3: Sí.
1: I tres globs, per exemple, dins les possibilitats de cada un, el que fa és donar-li una finalitat laboral, mm-hmm. que puguin fer feina mm-hmm. amb la discapacitat intel·lectual, pues, tu pots fer això, potser això no ho pot fer, però sí que pots fer això, i se senten que jo ho veig, però és que no t'ho pots imaginar.
3: Total. També ho feim, això. A Mata tenim
1: m'encanta.
3: Tenim un centre especial de treball, vull dir, que és una empresa social,
1: sí.
3: que és objectiu, vull dir, és generar aquells rendiments econòmics mínims

0: se va convertir ara fa uns anys en un petit hotel d'interior que genera fins a 15 llocs de feina per persones amb discapacitat intel·lectual.
1: Que bo.
0: I qui diu això dins el món de la cuina, fent càterings. Tenim una granja de gallines, vull dir, on també ens dedicam a la producció ecològica, feim ous ecològics, perquè vull dir, el que tu has dit, vull dir, cada persona vull dir, té... Un propòsit en aquesta vida, no? I alguns d'ells, vull dir, quan estan en edat de treballar i mos venen i mos manifesten que volen fer feina i el mercat de feina ordinari no els hi dona l'oportunitat, doncs nosaltres les cercam.
2: M'encanta.
0: I cercam línies de negoci que tinguin aquesta... Pues aquest objectiu, no? Que generin aquells ingressos mínims, procurant que siguin línies que estan ben estudiades i que saben cert que ens generaran aquell rendiment per, pues per això, per anar creixent any rere any i generar oportunitats.
1: Jo sé que en Xisco això li arriba perquè són sensibles i això dius, ostres, és que tenia una oportunitat...
3: Però el pitjor que jo entenc és que aquestes coses són desconegudes. Coneixem aquella...
1: Puntualment.
3: Mira, la segona pescateria que vaig muntar jo, la nostra empresa, és el mateix carrer Ostro. I ho he ignorat totalment.
1: Ja
3: i fa això 60 anys.
1: És que hi ha gent en què ara, maldament, tenia una força fantàstica, Xisco, que hi ha gent en què ara, ara mateix està descobrint Mater escoltant Ràdio Murta i el grup Güell.
3: Jo vaig conèixer Mater, i diria per què, la Francisca Sant Pol, que ens va acompanyar,
0: sí,
3: molt amiga nostra,
0: sí.
3: Vaig xerrar amb això i no xerrar amb Mater. Dic, no, ni sabia el que era.
0: Ja.
3: Jo, ignorant de mi. Dic, com jo, crec molt de cent de persones...
1: M'ha sorprès el volumen i els anys que tenen.
3: Qui són aquests, i ho vaig demanar en el prior de Lluc, i em va dir una cosa, jo em va explicar més o menys, i s'ha de veure allò, aquella porta, i quan obres aquella porta, vol tot allò, vaig quedar sorprès agradablement.
0: Clar.
3: Però el que... veiem que aquestes coses socials són desconegudes. Mm. En canvi, aquella que s'ha tirat del balcó...
1: Ah.
3: Però l'altra cosa pitjor, que em renya després, surt amb tot per medi de comunicació. I aquestes coses tan guapes, tan humanes...
1: I què hem de recolzar?
3: Hem de recolzar perquè diuen que no te'n dones compte fins que estan al precipici.
1: Així de clar.
3: Entenc, quan estàs al principi del web...
1: O tens qualcú dels teus,
3: exactament,
1: o tal...
3: Exactament. Canvia
1: la cosa, eh?
3: I a veure, jo he quedat molt sorprès, agradablement, de veure el que fan aquesta gent.
1: Que
3: i
1: bé.
3: Jo crec que és una cosa que s'ha d'apoyar en el que puguem. I més que també s'ha d'apoyar-lo públicament, que saben que hi ha aquestes coses, que potser hi ha gent que ho ignora, i apoyar-los totalment.
1: I com ho podem fer? Teresa, maldament, nosaltres ara li donarem bombo, com dèiem vulgarment, per saber més de Mater.
0: Bueno,
1: la gent que pugui estar interessada, on estàu?
0: Estem espargits per tot el que és l'illa de Mallorca, tot i que la seu la tenim a Sant Goleu,
1: sí,
0: vale, que és allà on vull dir, va ser el primer centre, la llavoreta va créixer allà, pues tenim un punt d'atenció Inca, som a Sineu, som a Ariany, som a Randa. Ara aquestes darreres setmanes passades vam inaugurar dos espais nous, una Bunyola i una Sant Eugeni.
1: Ja m'ho diràs, abarcau molta part forana.
0: Efectivament, és que són, vull dir, ens estem ubicant allà on hi havia els antics convents de les monges franciscanes.
1: Quan m'ha dit Randa, m'he quedat així, dic.
0: Que Randa,
1: aquell lloc
0: era del Gaire, escola,
1: hi ha d'estar un lloc fantàstic, segur.
3: Ara, si m'he deixat pegar bassa,
0: sí,
3: ara m'he recordat quan jo era niet.
0: Sí.
3: Jo era molt dinar. I les que feien d'infermeres eren les escoles de monges, amb una situació amb aquella agulla tan grossa,
1: sí,
3: i aquestes coses. I jo crec que el que heu fet ara, vosaltres, és canviar, modernitzar el que feien aquestes monges.
0: Seguim que... en la llavoreta que van sembrar elles, el que passa
3: i, és que... I amb més gran, perquè per desgràcia el que veiem és que cada dia som molt més, per tant, hi ha més problemes, i és una continuació, jo me'n recordo, quan té 8 anyets, jo van operar en els 13 mesos d'una pulmonia doble, i cada dia m'ho parlava en dició,
1: sí, sí,
3: i anava a casa les monges.
0: Sí.
1: A casa les monges. Monges.
0: Sí, sí,
3: monges.
0: Sí, sí, sí.
3: Les monges feien d'infermeres, acompanyaven els malalts, i això.
1: Però això se perforant a la ciutat, tu saps el que són algunes clíniques privades, sí, tot era de...
3: Sí, sí.
0: Exacte, sí, no hi havia un
1: clínica Roger Mare Nostrum, sí, sí, i l'altre era tal...
0: Sí, l'estat de benestar social que a dia d'avui nosaltres coneixem com aquell estat, vull dir, de serveis públics, on l'administració pública que proveix aquests serveis fa 62 anys. No hi havia una administració pública,
3: no,
0: que ha prestat serveis socials en aquelles persones més desafavorides.
3: La Misericordi...
0: Se feien des d'aquestes, sí, institucions,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí.
0: I a dia d'avui pot ser queixen. El que passa és que en aquell moment eren un parell i ara som una estructura bastant més grossa.
1: Teresa, i entenc

0: I de que la màxima responsable és una monja, és una mare superiora o algo, no?
1: Sí, bueno, bonament tenim la presidenta, saps?
0: La
1: presidenta és Nalícia García, val? Que és la superiora general, però bueno, el que és a dia d'avui l'estructura és merament laica. Va, som una estructura de més de 500 treballadors.
0: Més i... de 500 treballadors, xisco.
1: Sí, a veure, és que s'intensitat és...
0: M'està sorprenguent molt totes les dades que me dona.
2: Ara sí. Compta tu que jo el vaig veure.
1: Efectivament. No, ho veurem, això...
2: Vaig veure una part del que vaig veure allà, van ser dues hores, i no vaig poder estar més temps perquè tinc altra reunió.
0: Ho entenc.
2: I veus tot això que fan, i això, aquesta labor social, és molt important. Perquè el que has dit tu antes, i jo faig la pregunta sempre, me posa un puesto un pare que té una un fill o una filla amb aquesta discussió, i quan jo me'n vaig, qui em va cuidar?
0: Ah, aquí anem.
1: Això també ho faig.
2: M'entens? Això és la pregunta, perquè vols persones majors, vols... Jo he estat síndrome de Down, i bé, més o menys tot és molt prescut, un fan d'una manera o l'altra, però vols aquesta gent major. A més, me'n recordo ara que es dic que vam anar a Cinderella Down, n'hi havia dues que s'havien fet parella, una lota de jove, persones majors i això.
0: Sí.
2: Aquestes coses són molt agradables. I me'n recordo que quan vam entregar el material, que li he dit a Teresa, que ara, com tenim les gorres del Mallorca, diem entre que els hi també material perquè és la content que se posen, i en Pedro i en Andrés, que tu te coneixes, quan sortíem, i en Domingo diu: Francisco, esto no es pagado.
0: No.
2: Veure aquesta cara d'alegria.
1: Sí.
2: No se paguen d'obres.
1: No.
0: Però fixa't, Xisco, així com sempre ho comentam, i és així perquè això mos omple. Però tu has fet aquesta pregunta que se cerca, ara en Teresa mos comentarà, només aquesta perquè em podem fer 50.000. Però jo també m'ha passat de veure aquella persona amb una discapacitat i veus els pares molt veats, ell ja és granat, o és granada, i dius, ostres... I mos quedam així que dius, i ara quan aquests senyors de 80 i pico d'anys o tal, d'aquí uns anys no hi siguin, què passa? Què és el que passa?
1: Què passa? Bueno, pues, hi ha entitats, com per exemple les Casa Mater, vull dir, on tenim, som Fundació Tutelà. Fundació Tutelà és, traduir-ho així en un llenguatge planer, que són pares, mares, tutors legals, d'aproximadament unes 70 persones. 70 persones, vull dir que els seus progenitors, malauradament, ja no hi són, i varen deixar escrit en el seu llegat que qui se fes càrrec de la cura i de la curatela del seu fill quan ells no hi fossin, fos d'aquella entitat que els ha estat acompanyant durant tota la seva vida, realment. Vull dir, qui millor, no? Pues els coneixem perfectament.
0: Està molt bé, no?
1: Val? I, bueno, pues, bueno, feien càrrec absolutament de tot el que és la seva vida, des d'aquelles qüestions de salut, metges, revisions, temes patrimoni...
0: M'adona tranquil·litat, na Teresa. A Xisco, és així, perquè... que pel desconeixement, la meva ignorància, fa que te quedis amb un poquet d'angoixa quan veus segons quines coses, però sabent que hi són, no és així.
2: Hombre, si la pregunta és, jo tinc un voluntari nostre que va tenir una circumstància i és molt problemàtic.
0: Veus?
2: Molt problemàtic. I sempre que algú que se cuidarà dona una tranquil·litat als pares, crec jo. I nosaltres, com a grup Güell, pues, per nosaltres és un orgull i estem encantats de poder cobrar amb aquestes persones, associacions, que fan feina per aquesta gent, per la part humana.
0: És que m'encanta.
2: És que nosaltres, tu saps el legal d'en Tolo Güell, va ser poble, major qualitat i cultura, i nosaltres vam afegir medi ambient i social. El primer que vam fer va llevar el plàstic i el segon va ser començar a fer les trobades de gent major i...
0: amb un èxit i un encert total.
2: I cada dia fèiem més coses i la veritat és que mos un molt de tot.
0: M'encanta.
2: Mos sentim orgullosos i mos sentim alegres, no sé com diria la paraula, satisfets de fer aquesta labor que no es va fer molt bé.
1: Clar, vosaltres orgullosos, perdona, però sí. Nosaltres tant o més orgullosos i tant o més descobridors també de persones, vull dir, que tenen aquesta empenta que tens, Xisco, que és increïble.
0: No el tomes.
2: Jo no estic d'acord amb tu.
0: Ai. Vols, ja, però ja, sobretot, ja comencem.
1: Sobretot agraïts però, que...
2: Tere, no és en Xisco.
1: No.
0: És el Groguell.
2: És el Groguell que fem feina bueno, tots.
0: Perquè tenen més de 100 voluntaris, sí. Que és perquè ell està orgullós de tots i de cada un d'ells.
2: Nosaltres tenim en compte que l'altre dia que va venir en Nico...
0: Sí, el Nico d'Invencibles.
2: D'Invencibles, sí. Me va agradar molt. Trigar de pegar un repassó en ell, i això em va aturar, que va dir a la pujada dels castells, els voluntaris del Groguell van col·laborar a pujar aquelles persones que pujaven a les cadires de rodes, que enguany hi va tenir reunió amb en Sandra Fernández,
0: sí. enguany
2: poden participar les persones amb problemes de mobilitat a la marxa del Groguell tranquil·lament, perquè hi haurà dos microbuses escova que deien nosaltres,
0: sí.
2: Per recollir un que durà per tu que diries i podran caminar tot el que puguin fer de la marxa.
0: Teresa, perdona, que perquè ja que ha tret aquest tema li vull demanar. Ahir vareu tenir reunió amb Sandra Fernández, sí. I això mos interessa. Com ha acabat la cosa, mem?
2: No dir la paraula que em pensava, ho dic, perquè també m'arrenyes, pues cojonadament bé.
0: Així de clar.
2: Te diré una cosa, vam estar xerrant amb la Sandra, vam acabar de l'una, tot el que vaig exposar-li és l'activitat encantada, i a les 12:15 me la va trobar la directora. Així és com hem d'arreglar això, perquè hem de fer tal i qual.
0: O sigui, va ser ipso facto.
2: Sí, em dic que... sorprès. Bé, jo estic sorprès, i tu ho saps, perquè fa anys que mos coneixem, de l'apoio que tens de l'administració. Tu, la presentació enguany, per primera vegada, va venir delegat del govern, i que van fer la presentació perquè per primera vegada van fer en els pobles, perquè el Groguell ja no és de Palma. Participa gent de tot Mallorca.
0: És tot Mallorca, és simbòlic de tota l'illa.
2: De part de l'estranger. I estat que hi havia 100 persones. Autoritat d'això, i tinc un apoio absolut del Consell, del govern és cada conseller que m'ho ajuda més. Enguany tindran 3 consellers que m'ho ajudaran, que siguin treball, de port i fer socials. I del Consell... globalment tot, les carreteres, presidència, CIMAS i tot això. I trobant també aquest apoio institucional te dona molt de força. Nosaltres tenim 3 pilars forts, que són els nostres voluntaris, l'administració, el Consell, el Govern i l'Ajuntament, que ens ajuden, i empreses.
0: Ara tenim, els patrocinadors, col·laboradors.
2: Caixa Colònia de cada any ens aporta més, Eroski, Coca-Cola, Fonsorda, Café Rico, tot això tenim a fer coses. Ara mateix van tenir una reunió i un altre grup de protecció civil d'un poble se mos ha dit en altres.
0: Que bé.
2: M'entens? I això també te
0: va fa... Va creixendo, va en bon moment.
2: Te fa més gana de fer feina. Quan li dic a les priores de lloc, dic, cony, cada vegada me dona més feina. I pas segur de fer-ho.
0: Està clar.
2: Disfrutes.
0: Està clar. I, Teresa, en el que és aquest dia tan gran que s'han convertit i que ara encara més el que és la marxa del Güell a Lluc a Peu. La participació dels voluntaris de Mater amb vos grup Güell, com és la cosa?
1: Sí, bueno, en principi encara estem fent una mica de crida, no?, entre aquestes 1.700 persones que t'he comentat abans, a les que donen suport, vull dir, realment, tots, d'una manera o d'una altra, segur que quan se'ls hi proposi la possibilitat de participar amb ells, voldran col·laborar. Però d'entrada ara ja sabem que tenim persones voluntàries disposades a donar un cop de mà en el grup Way, les taules informatives i d'inscripció a la marxa de cap a Lluc, entre els dies 9 i dia 31 de juliol, és cap vespre, és cada dia, dilluns i divendres, allà tindran diverses persones que donaran un cop de mà ja en els voluntaris del grup Way, amb sopicar informació, dades personals, inscripció a l'ordinador. Val? Això és...
0: Per començar, la unió hace la fuerza,
1: la unió,
0: no?
1: Total, vull dir, és que vull dir, aquí és un win-win.
0: Exacte, codo con codo.
1: Efectivament. Després, bueno, tota aquella part d'avituallaments, saps? Persones necessàries per estar en els espais d'avituallament, donant aigües, també vull dir, gent que hi està disposada a ser-hi. El mateix dia 1 d'agost, el dia que se sortirà cap a Lluc, es vespre també diverses persones ja ens han dit que volen donar un cop de mà i participar donant i entregant tot aquell equipament i material, motxilles, timplores, camisetes i demés. Allà tindrem també un parell de persones bueno, pues, donant això, posant manetes, no? I en principi, ara per ara, el que tenim així curt termini, no? A moda de col·laboració amb el grup Quay, és aquesta, és posar a disposició persones voluntàries que realment estan fascinades de que algú els doni l'oportunitat de participar i que sigui un membre més, i com més actius millor, perquè vull dir que aquella satisfacció personal que després te donarà sobre que has participat d'una iniciativa tan xula com és aquesta.
0: Sí, és com es pren il·lusió, na Teresa.
2: Ah, sí, perquè, sí, faig una pregunta.
1: Digue'm.
2: Nosaltres, setembre, que dijous tinc reunió amb el nostre amic David Salom, perquè volem fer la segona trobada música i ball mallorquí, el dissabte i el diumenge, si tot va bé, farem també el dematí en el Salmoix música juvenil infantil. Vosaltres, en més, teniu qualque grup que pugui participar?
1: Clar.
0: Això estàs aquí, en directe.
1: No,
0: li hem guanyat en directe.
1: Sí, no, mem, tenim tota una part de tallers creatius lligats a qüestions artístiques i culturals.
0: M'encanta.
1: Sí.
2: I doncs, hauré de venir amb el Paquita, que és el sergent, un altre que, molt, que emprenya tot el dia, com hagués.
0: DJ Paqui.
2: Sí, sí. I per aquest tema. Perquè nosaltres fem actuacions, després preparam, perquè ara també m'han... Estic en l'associació de tercera edat d'Escoll de Rebassa.
0: I també te vull donar l'enhorabona, i tu saps que jo estic supercontent, si me permets canviar de tema un segon, perquè jo som molt amic del president d'en Felip Femenia, tu entres de vicepresident, i sé cert que en l'empenta que tu tens, i ses, quan tu saps fer feina, tot ben organitzat i demés, és el millor que podria passar en el club d'Escoll de Rebassa les Torres. Estic molt content.
2: Pensava en fer alguna activitat de també així, i després... Per gener farem el focador de Sant Sebastià, i després antes de les eleccions, perquè no em vindrà a compte que mos quedem dins les eleccions, farem la pujada del castell de Berba, que es ven des del Mallorca de Mallorca de Sant Moix en el castell, que demà també fem festa per tots allà, per persones majors, en quan van venir per santa, persones majors, una festa familiar on poden participar. I també hi ha ball, hi ha zumba, hi ha de tot. I aquesta escola podem, deixarà amb una paguita, que és el responsable, mem, aquesta gent, si la poden, aquestes persones vostres, que puguin actuar...
1: Si hi poden tornar a trobar. Exactament. Vos suposadíssim.
2: Ja, amb avui són... Paguita, són... No hi haurà cap problema, avui estirem a xerrar amb ella i ja li focaré.
1: Perfecte. Més oportunitats. Nosaltres ho veiem. Vull dir, no, això no són rectes.
2: No, crec que el guapo es posa... No sé si t'ha tocat tu, però en jo. És que aquesta gent que està en un quarto l'han de treure en el camp. Perquè, que se feien la gent. I la gent ve aquí. Jo, de veritat, és que quan van empujar les persones de Sant Rodon, li vaig dir a les voluntats que anaven bé, com han passat? Diu, ho han passat coronament bé.
1: Clar.
2: I això t'alegra. I això és el que hem de fer. Els anys que mos queden de vida, ja que hem estat dolents santes.
0: Ara fan de fer bonda. Teresa Vallespí, que estem encantats de tenir-te aquí a les coses d'Esguell, fent que a mi, amb el grup Güell, duim a mitja horeta de programa i hem disfrutat, mos ha passat volant. Volant, la veritat que sí, perquè estem en bona companyia i xerrem el mateix idioma, ho tinc claríssim. No és així?
2: Hombre, és que quan estan les persones que pensam igual, el mateix,
0: i amb bona intenció.
2: El mateix que a mi.
0: Sí.
2: I més simpàtiques, que més vols.
0: Que més vols. Menys de tot tres la tenim a ella.
2: Sí, perquè tu...
0: No, i tu ja no t'ho dic. Na Teresa Vallespí de Mater, moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: De res a vosaltres per ser convidada.
0: President i vicepresident. Ja, escolta...
2: Ara
0: cobraràs el doble.
2: Doble. 0-0 i 0.
0: Escolta, mal assumpte.
2: No, que m'ho va demanar. I tu què cobres?
0: Diu, amb això ja estic pagat amb això.
2: Jo dic, jo res... Ah, no cobran nada. Dic, no, si cobran, no ho faria.
0: No, clar.
2: Ho fas,
0: no és el mateix.
2: Ho fas perquè t'agrada. I és tant que a mi és un güell. M'escudem amb la dona, m'ho comanda, com és lògic, i jo em dono vida. Perquè clar. Jo he estat una persona que de 10 anys va començar a fer feina amb un pare, m'he magrat la activitat, i això és tant que és güell, m'ho dono vida. I per ajudar a les persones, m'ho dono més vida encara. M'ho dono més gana de fer coses.
0: Idò, endavant, i com diuen aquests eslògans, som aquí, lo nostro, fent camí i ses coses del Güell. Xisco Boussà, vicepresident del Club d'Escola en Rebassa, ses Torres, i president del grup Güell.
2: Ara m'ho fa un pell d'estrelles més.
0: Mare meva, duràs un guialons, escolta, duràs un guialons que apareixeràs un d'aquells, saps? Saps que volen comandar.
2: Tu saps el que deien, se m'hi diuen, no? Sí,
0: sí. Però, sí. No jo, jo tinc una edat, he fet família, imagina't.
2: Jo també, eh?
0: Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres aquí a Ràdio Murta, 88.4, i ja ho sabeu, si t'agrada, digueu-ho als teus amics.
3: Fent camí, ses coses del Güell a Ràdio Murta. Amb el suport del Consell de Mallorca.
4: Una passa darrere l'altra, silenci abans.
5: Mallorca vuelve a prepararse. Vuelve la emoción. Vuelve la noche. Vuelve el camino. Llega la marcha 52 del Güell a Yucapeu. 48 kilómetros. Que no se explican. Se viven. El próximo 1 de agosto, miles de personas saldrán desde Palma a las 11 de la noche. Y al amanecer, la marcha continuará desde Inca hasta Lluc, con salida desde la Plaza des Bestiar a las 5:30 de la mañana. Si quieres participar, puedes inscribirte presencialmente en las mesas oficiales de inscripción en Plaza de España, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, hasta el 31 de julio. O también puedes apuntarte online a través de groupwell.es. Y recuerda, el sábado 1 de agosto, la organización realizará inscripciones en la Plaza des Güell hasta las 10 de la noche. Y a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche, se realizará la entrega de material oficial. Camiseta, mochila, botella y todo lo necesario para vivir la marcha. Muy importante, por seguridad, es fundamental seguir siempre el recorrido oficial marcado por la organización. Todo el dispositivo sanitario, protección civil, los voluntarios, los habituallamientos y la coordinación de seguridad están preparados únicamente dentro del itinerario oficial. Salir del recorrido puede poner en riesgo la asistencia y dificultar cualquier emergencia. Lleva calzado cómodo, hidrátate, respeta el entorno y escucha siempre las indicaciones de los voluntarios, porque esta marcha la hacemos entre todos. La marcha des Güell a Yucapeu no es solo caminar, es tradición, es sentimiento, es Mallorca y es hacer camino juntos. Grup Güell, fent camí.

0: ja no has tornat a xarop. Berenar, dinars, sopars, terrassa, bon ambient, tot el dia en ple centre de Manacor. Xarop, plaça Ramon Llull, ja tocava tornar.
1: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com. En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
0: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir de gasoil Sambi ara...
0: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
0: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitges migdia fins a les 4 i mitges hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.

Aquests són els nostres consells. Tap de suro. Si no podeu tornar a col·locar el tap de suro que acabeu de llevar d'una botella, poseu-lo dins aigua molt calenta durant uns minuts. El tap s'encoirà i el podreu tornar a utilitzar per tapar la botella.

0: Este 3, 4 y 5 de julio, prepárate para reír sin parar. Llega al Trui Teatre el nuevo espectáculo de los Morancos, Bota Antonia. Humor, música y toda la chispa de César y Jorge Caraval en un show lleno de sorpresas. Los Morancos, del 3 al 5 de julio. Entradas a la venta en truiteatre.es.
1: Aquest estiu refresca els teus capvespres amb Chip Chap. Diversió, aventures, riades i moltes sorpreses t'esperen cada setmana a Canal 4 Televisió. Cada dimarts a les 8:30 de vespre tens una cita amb Chip Chap. Chip Chap, la dosi més refrescant de l'estiu. Vos esperam a partir de 17 de juliol. Benvinguts a Chip Chap,
2: Chip Chap. Andratx ja està de festa. Arriben les festes de Sant Pere. En setmanes plenes de concerts, activitats populars, cultura, esports, propostes infantils i moltes sorpreses més. Surt al carrer, participa i gaudeix de la festa gran del poble. Consulta el programa complet a la web de l'Ajuntament d'Andratx. T'hi esperam.
3: Com es viatja cap al futur? A Mallorca avançam cap a una gran transformació ferroviària, on viatjar en tren serà més segur, eficient i fiable. Estam implantant el sistema de seguretat i control del trànsit ferroviari més modern d'Europa. Un sistema pioner a Espanya en trens de proximitat. Una inversió de més de 54 milions d'euros i un desplegament progressiu fins al 2029. El futur s'hi viatja amb tren. Serveis Ferroviaris de Mallorca. Govern de les Illes Balears.
4: En el corazón de Sarrápita, donde el mar acaricia la costa y la tradición se respira en cada rincón, hay un lugar que lleva el sabor de Mallorca en cada bocado. Ponsarrápita, panadería, pastelería y heladería artesanal. Un homenaje diario al producto local. Ven a conocernos en Avenida de Miramar 52, Sarrápita. Disfruta de comer una deliciosa paella con preciosas vistas al mar o lo que más te apetezca. Pedidos a domicilio al teléfono 971-640126. Síguenos en Instagram y Facebook. Ponsarrápita.

Estàs escoltant Ràdio Murta. Telefona'ns al 971 43 97 85 per demanar les teves cançons, dedicar-les i saludar qui vulguis. També pots contactar amb nosaltres via WhatsApp enviant una nota de veu al 691 82 53 21. 691 82 53 21. Recorda cridar amb antelació perquè la teva petició entri en el programa. Sobretot si voleu la petició per a un dia especial. Si no, l'escoltareu en el programa del dia següent. La vostra música és més que un programa. És una gran família. Uneix-te a nosaltres i gaudeix de la teva música.

0: Cuinam amb gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.
1: Disfrute de navegar con Cruceros Aída del 26 de noviembre al 3 de diciembre por el Mediterráneo, del 3 al 12 de diciembre Canarias, del 20 al 27 de diciembre Navidades por el Mediterráneo, desde 735 euros. Viajes con Tiki, 50 años viajando por el mundo.
2: Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca.

Aquests són els nostres consells. Claus sense perill. Qui no s'ha picat un dit a l'hora de clavar un clau o una tatxa? Qualque vegada no hi ha manera de coir-los i correm el perill de donar-nos una martellada. Per evitar-ho, podeu utilitzar una pinta vea. Poseu el clau entre les pues. D'aquesta manera podreu picar sense por.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per Grams. Amb pàrquing gratuït. O per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat, carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc., per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.
2: Coneguem les nostres dites i refranys. Qui no té cap, que tingui cames. Qui comet un oblit, se veu obligat a tornar enrere i caminar per corregir-lo.

0: Son de Barrio Riviera y habito la font de Can Picafort.
1: Ana Cati de Palmanyola.
2: Con Ana desde Santa Eugenia.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Radio Murta. Som en Xisco de reflexiones de un mallorquín. En Tòfol i jo vos volem felicitar per aquests 25 anys de ràdio tan ben feta. I desitjar-vos que en fagueu 25 més per tot el Mallorca i tots els mallorquins. Gràcies, Manu, per ser tan comprensiu i ser tan bella persona com ets en tota la gent major, que jo això m'ho fa molt feliços. Gràcies per ser com ets. Gràcies, Ràdio Murta.

Aquests són els nostres consells. Taques de mercromina. Aquesta típica taca de la roba en els nins la podem eliminar fregant amb aigua tònica. Repetiu l'operació fins que desapareixi i després rentau com de costum. Si se tracta d'una peça de roba blanca i en mateix lleixiu, el podeu emprar sense cap por.

coneguem les nostres dites i refranys. Déu ens guard d'esperdanya que es torna sabata. Es diu per al·lusió en els nous rits on els que es veuen enlairats sense mèrits propis.

Aquests són els nostres consells. Pelar els alls. Una manera molt senzilla per poder pelar els alls amb més facilitat és guardar-los dins la gelera unes hores. Quan les tragueu, les podreu pelar sense cap tipus d'esforç.

0: Apòstols.
1: Sant Sebastià de Santa Margalida.
2: Amb el Xisco de Sant Capinya.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, fet

Aquests són els nostres consells. Guardar la roba blanca. Quan la teniu molt de temps dins l'armari, la roba blanca se posa groguenca. Per evitar-ho, guardeu-la dins paper de seda blanca.

Coneguem les nostres dites i refranys. A la terra dels cegos, el tort és rei. Es diu quan una persona d'escassa formació presumeix o destaca entre gent pel fet que aquests són encara més incults que no ells.

0: faré si la guerra s'endú tot el que tenc?
1: I passaven els dies i no hi havia cap notícia d'ell.